curau per ina vaira surpresa als Underdogs Cap Verd. Encontra la furia roja als Spagnols oi dau in 0-0. In disaster per la Spagna als nobodies de Cap Verd scriven per encontra istoria con quai pari. Ed apropos istoria. A cajunt del campionari mundial de balapai als Stadis Unii, Canada a Mexico, giugainus dia in lloc special del Cechausas, no que nos encurin moments legendars de balapai. Ots i neif, io son spanagieda suau de la dreccia proposta. Al microfonze, l'Angela Hendri, gevise in bide.

Els carideros de siat cun sentiments din Catschadur o la Zeppa Cadalbert de Ruaun Gevijau per siu beandi el Pascal Cadalbert de Denis che festivescha 26 ans.